Escute, escuto, la libertat è sus l'Atalbero e l'Atalbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com

Venezuela, la National Endowment for Democracy. Tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat. Hi ha qui diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen. Hi ha llavors d'esperances farcides arreu i el 14 d'abril de 2002 va ser una